0: més èxits pop. Els 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: moments de l'Andallà.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Aquí tenies la Becky G, Sin Pijama, camí de les 10 del matí, arrencant aquest últim tram de l'Anda ja per tota Catalunya i Andorra.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: Obrim aquest últim tram, aquesta última horeta, i parlem d'addiccions avui. Volem saber aquesta addicció secreta, estranya, rara, absurda, que no pots deixar, eh? Aquesta s'ha enganxat i que et fa una mica vergonya d'admetre. Volem el teu missatge a través del nostre WhatsApp. Envia'ns el teu àudio al 620 92 41 33. Parlem d'addiccions. T'agrada menjar alguna cosa que no sigui especialment bona per la salut? Per exemple, el guix. Hi ha gent que menja guix, cinta carrossera, gel, per exemple. I algun menjar amb massa, no? Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

10 i 4 minuts al matí. Aquí estava Romeo Santos, Prince Royce, això que s'anomena Dardos, una de les cançons que han posat banda sonora al nostre estiu, eh? Sense cap mena de dubte. Gran col·laboració aquesta. Bé, bé, WhatsApp obert. 620-92-41-33. 620-92-41-33. Atenció, perquè avui, aquest matí de divendres, estem parlant d'addiccions estranyes, de rares, absurdes, d'allò que fa realment vergonya admetre, però que està passant, està passant. Per exemple, ets d'aquelles persones que tens el desig irremediable de col·leccionar alguna cosa, doncs, que és molt poc comuna, no sé, les ungles, borilles de terra, per exemple, o el més estrany o absurd que t'ha enganxat veure en bucle a internet, per exemple, ens ho pots explicar a través del 620-92-41-33. Quina olor estranya estàs completament... A quina olor estranya estàs completament enganxat que els altres, doncs, els tira cap enrere, per exemple? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. Has arribat a fer alguna bogeria per poder ensumar de nou aquesta olor? Explica'ns-ho a través del

0: Ens han deixat amb la boca ben oberta gràcies a aquesta història que s'anomena segurament T'estimo. Aquí estaven els Amics de l'Azar sonant per tu. Bé, avui estem parlant sobre addiccions, a través del nostre WhatsApp, el 620-9241-33. Quina mania absurda et té enganxat i que et condiciona el dia a dia. Tens cap ritual, no sé, per exemple, fregar-te els peus, sortir sempre al carrer amb un objecte a sobre, és a dir, no pots sortir de casa si no portes allò. Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, 620-9241-33. De fet, ja tenim algun que altre missatge al nostre WhatsApp. I de debò, avui descobrirem moltíssimes coses, moltíssimes coses. Per exemple, mira, bon dia!
1: Buenos días, pues hola. A mí me encanta coleccionar tuercas. Cuando me encuentro una por la calle, pum, directa para el bolso. Así nadie me puede decir, te falta una tuerca. Venga, feliz viernes.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, és veritat, Ja no poden dir que falta un cargol. Molt bona aquesta. Explica'ns les teves addiccions estranyes, rares, increïbles, i que fins i tot et podria fer una mica de vergonya explicar-la. A través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33. Bon dia.
2: Buenos días, andalleros. Pues nada, a mí lo que más me gusta comer así raro es las patatas. Las echo el caldo de la panderilla y las muevo y cuando llevan un ratito te las comes, que están así como blanditas y están súper ricas. Recomendable a todo el que le guste el vinagre y las patatas.
0: Ah, doncs mira, això m'ho apunto, Però suposo que són patates chips, No crec que sigui ni patata al caliu ni patata bullida. Déu-n'hi-do. Va, envia'ns el teu missatge a través del nostre WhatsApp 620-9241-33. Avui estem parlant, estem explicant-nos històries, però sobretot addiccions estranyes, rares, que fins i tot ens fan una mica de vergonya explicar-les a algú, 620-9241-33.
3: Anda ya Catalunya. Anda ya. Als 40.
0: Ara mateix per aquí arriba l'Ariana Grande. És la seva nova cançó, evidentment, des de l'Anda ya Catalunya. Això que s'anomena Hey Tata, I Made You Love Me, des del seu últim àlbum anomenat Pearl.

0: apretujar y salen todos a la vez.
1: Ay.
0: A mí eso me da una sensación muy, muy, muy rara, pero a la vez no puedo dejar de verla.
1: Ay.
0: Lo mismo que si salen cuadrículas y del medio de cada cuadrícula sale una bolita negra o una bolita del color que sea. Pues esos dibujos me crean una ansiedad que me sienta muy mal verlos, pero quiero verlos. Eso dice que es los que tenemos tripofobia.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Està més complexa, més elaborada. Déu-n'hi-do, que curiós, la tripofòbia. Molt bé. Avui estem parlant d'això, precisament, d'aquelles coses que la gent no sap normalment, que no expliques, aquestes addiccions estranyes, rares, a través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. Envia'ns la teva, comparteix amb nosaltres. A més, queda de forma anònima i queda divertit. Va, 620-92-41-33.
2: Desperta! Amb Anda ja Catalunya i el Víctor de la Torre.
1: Atenció, que anem fins a les antípodes ara mateix per escoltar aquesta cançó que publicava el 2024, el Tim Impala. 2025, perdó. I l'any de 2026 arribava aquesta remescla amb la Jenny de les Blackpink cantant plegats aquesta història que s'ha convertit en un fenomen global. S'anomena Dràcula, el remix.

0: és el Nil Moliner, Me acuerdo de ti, el Nexo 01, des del seu treball en Nexo. Per cert, que a més, recentment ha estrenat col·laboració amb Ginestar. M'encanta, m'encanta. I a més, aquesta setmana t'hem descobert que és l'artista, sí, sí, l'artista incògnita que teníem al cartell d'enguany dels 40 Pop La Mercè. Efectivament, el pròxim 25 de setembre a la platja del Bocatell de Barcelona, Nil Moliner, Miqui Núñez, Buhos, Saxeni i Aina Machuca. Amb tots els DJs dels 40 estarem allà gaudint d'un dia fantàstic, una festa que no et pots perdre. I el millor de tot plegat és que és de franc, eh? Accés lliure i gratuït. Apunta-t'ho a l'agenda, eh? Divendres 25 de setembre, platja del Bocatell, als 40 Pop La Mercè. Molt bé, i ara arriba aquest moment que tant t'agrada gràcies a Help de Santa Lucía. Un espai que pots dedicar, que podràs dedicar a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessitaves. Envia'ns un àudio per dedicar-li unes paraules al 620 92 41 33, com ens ha fet aquesta oient.
1: Hola, buenos días. Quería enviarle este mensaje a mi queridísima mujer, Leonor, y decirle que la quiero mucho y que voy a estar ahí al lado de ella hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, gracias.
0: Oh, y no es bonic, no es bonic. Déu-n'hi-do. Escolta'm, el que ja podem fer és dedicar-li una cançó, i en aquest cas una de ben bonica, que parla de crear arrels, eh? Camilo, això es diu El Árbol.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: un cop a dir...
1: I és bonic, eh? Que és bonic i important tenir aquesta persona. S'ha acompanyat al nostre costat. Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Cafè o té? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
1: Bonic, eh? Bonic moment. Ja saps que cada dia el gaudim al teu costat a través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. Ara per aquí, Pablo Alborán, que aquesta setmana debutava a la passarel·la, fent de model, desfilant. Això es diu No vaya a ser. Anem camí de 3:15 del matí.

0: Els 40, tots els èxits. Tu pares l'alarma.
1: Nosaltres
0: posem els èxits. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre. Els 40.

0: Els Lala Love You, el fin del mundo. Camí de les 11 del matí, anem tancant l'endellà. I tornarem dilluns amb molt més. Això sí, si tu vols, tu i jo ens escoltem demà a partir de les 6 de la tarda aquí als 40. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. De seguida més èxits.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Bon cap de setmana.
3: Minyum.

0: aquesta cançó durant tota la setmana ha disfrutat el que és ser el líder de la llista dels 40, el Teddy Swims, que ja ho va aconseguir el 2024. Aquí està amb el seu Mr. Know-it-all, l'última cançó d'aquest nord-americà. Què tal, com estàs? Bon dia, 11:04, és divendres, el cap de setmana el tenim a tocar i el començarem ja a disfrutar des de ja mateix. Després de l'Anda i Abelito de la Torre, que se'n va de cap de setmana. Adéu! Està content avui, eh? Després em portes un cafè per celebrar, eh? Vale. A aquesta hora comencem, matí dels èxits.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Semblem aquí com micos, eh? És una mica, en plan, podem parlar normal, no?
2: Fem.
0: A aquesta hora aquí preparats amb una mica de K-pop. Aquí estan les Countrix, això s'anomena Golden. És divendres i també es nota la ràdio.

que és bona hora per descobrir nous talents de casa nostra. Aquí als 40 volem descobrir aquesta nova veu que has de guardar la teva playlist de favorits. Aquí està Javito. Atenció, perquè aquesta cançó és una meravella, que no s'acabi mai, és una de les cançons importants per aquests dies. Ara que comença a acabar-se l'estiu, hem d'agafar una mica de força, d'ànims, i aquest nou artista que et presentem i que aniràs escoltant moltíssim aquí a la ràdio, es diu Javito. I aquesta, que no s'acabi mai. Una meravella. Nous talents que val la pena quedar-se a la memòria. Aquí està Olivia Dean, un altre talent increïble del Regne Unit.

ahir va ser un dia especial per la propera convidada perquè va tenir amics que van cantar junts per primera vegada en directe aquesta cançó al MetLife Stadium als Estats Units. La Karol G va convidar a l'escenari per primera vegada en directe a Jude Line i Rusowski. Això es diu Baby, wow. És una de les cançons del moment al nostre país, però també als Estats Units i a tota Llatinoamèrica. La Karol G ho ha tornat a fer. Ei.

0: Aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: l'estrena de Shakira a la seva residència a Madrid. Una bogeria. I hi ha avui un titular del País fortíssim que diu que és l'hora de la veritat de Shakira. La última jugada mestra d'un artista sense límits. I és que té tota la raó. La Shakira porta una colla d'anys, una música, i aquest cap de setmana és el primer de molts. Fins a 12 dates completes estarà en aquesta residència a la capital, a Madrid.
1: Els 40. Adrià.
0: Aquí estava ella, Shakira, amb el seu Dai Dai, que segurament, evidentment, sonarà en aquests dies de concerts a Madrid, en aquest estadi fet per ella mateixa.

0: Això és Cançó de la Setmana. Són Ginestà i Nil Moliner. Aquesta col·labo sorpresa que ens ha enamorat des del primer minut que la vam escoltar. Si estigueu, amb qui estaràs? Per cert, falta una setmana per la festa dels 40 Poble Mercè, on hi serà el Nil Moliner. I ja veurem si amb sorpresa. El Nil Moliner, un dels caps de cartell d'aquestes festes de la Mercè amb els 40.
1: Els 40 són sexy.
0: Una setmaneta estarem a la platja del Bogatell a partir de les 7 de la tarda, Ja falta una setmana, passen els dies que volen, mare meva. En aquest divendres, ara ens quedem amb Rewin Lene. És un quart d'una, som els 40, i això s'anomena Love Me Not, una altra de les meravelles que et descobrim aquí.
1: Sí.

0: Space Persuades és la història nova i potent d'un artista increïble que continua presentant aquesta nova era.
1: El so més nou. Els 40.
0: El divendres sona millor amb ella, amb Miley.

0: mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del 40 al 1 arroba los40.com con el asunto público.
2: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
4: Sí, sí, segur.
3: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
5: Això és clau.
3: Descontrol i animació. Presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
6: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
3: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
7: Barça!
3: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
9: Barcelona, 93.9.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Atención Barcelona, Grupo Firme llega por primera vez a la ciudad con su primera gira europea 2026. Sábado 26 de septiembre, sold out. Y por petición del público, abrimos nueva fecha. El domingo 27 de septiembre en el Olympic Arena Badalona. Últimas entradas disponibles, consíguelas exclusivamente por Fiverr. No te quedes fuera.
12: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga, MediaMarkt.es i a l'app.
13: Ah, las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. Gran Feria de Flexicar. Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
16: Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè! Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
17: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
18: La gente nos llama, hacen pedidos y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
17: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
9: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Teddy Swims als 40. El que ho sap tot. O això és el que diu. Ja veurem després la vida real. Els que van d'això després... Ja sabem el que passa. Mr. Know-it-all, la història l'explicava ell, de fet. El Teddy Swims, el líder de la llista dels 40. Veurem què passarà demà dissabte, perquè torna a la llista del 40 l'1 Coca-Cola amb el Toni Aguilar demà dissabte a partir de les 10. Veurem si repetirà o no. És la pregunta i la resposta que només la té el Toni Aguilar demà. Aquesta hora, 1 i 3 minuts. Què tal, com esteu? Matí dels èxits, divendres, cap de setmana a tocar i totes les teves favorites preparades ara.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Una d'elles, per exemple, aquesta de Rauw Alejandro. Era maca aquesta cançó, eh? Això que es deia Todo de ti. La recuperem ara. I en un moment, Pablo Alborán, també Miqui Núñez, un dels artistes confirmats per als 40 Poble Mercè de la setmana vinent. I també escoltaràs, per exemple, l'última del Camilo. Tot per aquí, a la teva ràdio.

0: en una setmana, el Miqui Núñez estarà amb nosaltres amb els 40 a la platja del Bogatell. La setmana que ve, divendres vinent, estarem als 40 Poble Mercè, a la platja del Bogatell, a partir de les 7 de la tarda. I el Miqui Núñez és cap de cartell d'aquest festival que, com sempre, muntem als 40 per celebrar la festa major de la capital catalana. I ara, aquí a la ràdio, deixa'm presentar-te el retorn del Camilo, que té nou disc, ja està al mercat, i aquest és el seu single de presentació. Es diu El Árbol. El Camilo ha tornat.
1: El som és nou.
2: Els 40.

Aquesta va una de les bones que hem hagut de recuperar per posar-te una mica de rima el teu divendres. Mira, estem entrant a la recta final i ara agafarem aire amb un artista que acaba d'anunciar que deixa la música per un temps. És una de les superestrelles imprescindibles de la indústria. Ella és Ariana Grande, una de les que trobes a l'últim treball. De seguida, Bizarrap i Daddy Yankee, als 40.

als 40. Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Castron, Capo i Gangsta, i que ens serveix per obrir nova hora en un dia, com sempre especial, com sempre dic, de divendres, perquè això vol dir que si no ho estàs et deu quedar ben poc, o això espero, perquè sigui el teu cap de setmana i poder descansar una miqueta, sempre amb música, que és el millor remei. T'enganxo on t'enganxi, a la carretera, a casa, a la feina, molts ànims, i puja el volum, que arriba l'Ariana Grande amb el seu Hate That I Made You Love Me. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.

0: Mira, els Imagine Dragons, que van estar fa un any i dos mesos, el passat juliol del 2025, en concert a l'estadi olímpic Lluís Companys. Un escenari, un recinte que trepitjaran no una, ni dues, ni tres, sinó quatre vegades als Oques Grasses d'aquí un mes, el proper mes d'octubre, acomiadant-se de forma definitiva dels escenaris. Moltes cançons de la seva trajectòria i aquesta m'agrada molt, però et poso la versió que han fet aquest estiu, la Jules i la Naina. És el seu Cara de Cul.
1: Els 40...

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Ens la porta des de fa mesos i no ens la traiem del cap, el Tim Impala amb el remix de Jenny, el Dràcula, que sona per aquí a la ràdio musical Líder. I aquí ara seguim amb un artista que el veurem sobre l'escenari el proper 20 de novembre al Palau Sant Jordi. Això sí, entrades exaurides, però estigues molt atent a les nostres xarxes que igual tens alguna que altra sorpreseta. Et parlo del Camilo. Això pot entrar el dissabte perquè de moment és candidata i es diu El Árbol.
1: El so més nou. Els 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. No.

ja era una de les sensacions al món interpretatiu o d'actors, i ara també ho és en el món musical. Per una banda, Joe Carey com a actor, i per l'altra, com a productor, el Joe, amb el seu End of Beginning. Seguim als 40. Els 40. I ara toca rugir una miqueta, que arriba la Katy Perry. Recuperem el seu Roar. Va amunt.

0: estem preparant una gala dels 40 Music Awards el proper 20 de novembre, que serà Petit Toa. Els que tingueu entrada i els que no, molt atent també a les nostres xarxes, perquè l'Anna Mena està confirmadíssima, també el Camilo, i molts artistes més que ben aviat també anunciarem a través de les nostres xarxes socials. Per tant, molt atent i molt atenta. Ens acostem al punt de les 5 de la tarda, preparat per aquí el Teddy Swims amb la número de la llista dels 40. També anirem a Colòmbia amb la Karol G, o recuperem un clàssic dels Efecto Pasillo.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I ara què et sembla si recuperem aquest Cake Bake the Ocean? Tu la recordes? A mi em porta molta nostàlgia. I a tu?

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.
1: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
2: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
1: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
3: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
4: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
5: Ah, las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. Gran Feria de Flexicar. Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Mataró Park arrenca temporada amb tot per començar amb energia i estil.
8: Moda, llar, complements, tornada a l'escola, alimentació i més, tot en un sol lloc.
7: A Mataró Park, tornar és començar millor. Segueix-nos en xarxes, participa i guanya targeta regal.
9: ¿Preparado para sacar las garras? Consigue Marvel Lobezno en Game y llévate DLC y Steelbooks exclusivas de regalo por ser socio. La experiencia definitiva del juego te espera en Game. Solo hasta el 27 de septiembre. Regalos limitados hasta fin de existencias. Los mejores videojuegos y regalos exclusivos siempre en Game.
0: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
10: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus d'AMB.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: És la número 1 de la llista dels 40, el Teddy Swims, amb el seu Mr. Know It All, que ho serà almenys fins demà a les 10 del matí, que tenim nova actualització amb el Toni Aguilar. I veurem què passa si repeteix una setmana més o si hi ha canvi de lideratge. Amb això comencem nova hora aquest divendres, amb ganes de cap de setmana, si és que no l'has començat ja, i amb ganes també de cançons com aquesta.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: És el Baby Wow de la Karol G, de Judeline i de Rossovski. Jo sóc l'Uri Mora i encantat t'acompanyo fins a les 6 a la ràdio musical líder sempre.

0: I mira, que una cançó sigui senyorita és senyal que es pot convertir en un èxit. I va passar a l'Abraham Mateo als inicis de la seva trajectòria, que no era molt jove, i també ho han aconseguit ells, el Shawn Mendes amb la Camila Cabello, amb aquesta cançó quan eren parella i que va ser número 1 de la llista dels 40. I sembla que s'acaba la calor. Per això anem a fer un homenatge a un instrument que crec que has utilitzat moltíssim aquests darrers mesos.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I és que anem a encendre a ritme de banda neon del món DJ i dels buhos al ventilador. El trobaràs a faltar o què?

0: I si va sortir ahir de festa en un dijous, potser et vas trobar aquella persona que potser no tenies previst veure o veure-la i vas poder-li cantar això de Ayer la vi bailando por ahí, que avui també potser et passa, perquè el divendres potser és el dia de més ganes de sortir, demà dissabte, de cap de setmana, de gaudir i fer-ho amb els èxits dels 40. Aquesta no falla mai als nostres tres tours, el Juan Magán i l'Omar Montes. I ara arriba el seu Suizito Fall in Love. Ella és l'Olivia Dean.
1: El so més nou. Els 40.
0: Què passa per aquí en aquest divendres sonant des de la posició 12 de la llista dels 40? I could be

Avui comença, sí, la residència de la Shakira a l'estadi Shakira, precisament, a Madrid, que estarà fent una pila de dates, una pila de concerts, i en aquesta gira, això sí, no passa per Catalunya. Shakira, teníem ganes de veure't. El Day Day, que va acompanyar també al Mundial del 2026.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Món 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: I a ritme d'una de les confirmades dels 40 Music Awards, recorda la data, 20 de novembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb totes les entrades venudes. Això sí, que ara pots tenir alguna altra sorpreseta, has d'estar molt atent a les nostres xarxes, que és @40, perquè ja també denunciarem els artistes que aniran a incorporar-se al cartell. Jo sóc l'Uri Mora, ha sigut un plaer acompanyar-te. Bon divendres i, sobretot, bon cap de setmana.
1: Els 40.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Perduts a una...

0: Sofia Dean és el seu nou single i li vull dedicar a la meva mare. M'encanta escoltar la ràdio amb ella al cotxe quan tornem de l'extraescola. Soc la Júlia, la meva mama es diu Fina. Olivia Dean, en aquest cas, és el So Easy to Fall in Love.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: Esta canción que os digo, Mr. No y All. Oh, brutal, Teddy Swims, el nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions. Adel, 40 al 1, veurem què passa demà. El repàs a la llista des de les 10 del matí fins a les 2 amb el nostre company Toni Aguilar des de la 40 i fins a la primera posició. Gràcies per ser-hi des d'ara fins a les 10. Jo mateix, Adrià Ortega, si la veu m'ho permet, amb Mike Towers, amb Quevedo, amb Alan Walker, també Juan Magán, Lau Givert, Miley i moltíssimes més.
1: Els 40, Adrià Ortega.

ràpid a les 10 de la nit amb ritmes com, per exemple, aquesta de Mike Towers i Quevedo, que es diu Soleau i que, a més, és un dels hits que has descobert aquí a través dels 40, juntament amb les versions disco, les versions més ballables, a través dels 40 On Tour, la festa de referència d'aquesta casa tot l'estiu. Les tenim totes, en especial la que

Total Stereo Love. En aquest cas és l'Au Xivert amb el seu cor trencat, que ens acosta camí de les 10 de la nit, on ara mateix la que no em té el cor trencat, em té el cor arrebossat d'amor. És la nova cançó de la Miley Cyrus, Miley pels amics. És brutal aquest impacte. Em sembla sensacional. Escolta. Els 40. Let's go.

0: Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar aquí a la ràdio en el seu dia. És de Hugo Strong amb el seu The Reason. I que ara mateix ens acosta camí de les 10 en aquest divendres 18 de setembre. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega amb Capaz Merenguetón. Claro.
1: Connecta amb els èxits.

0: Tomata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.